0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Picasso d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ζου. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.

0: Snap.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
3: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Vols un polo?
6: Esclar, de maluixa.
5: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
6: Ah, aquest sí que m'agrada.
5: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
7: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
8: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
9: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El curtmetratge Gamberra de Marine O'Clure triomfa a la 10a edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Munuera. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Starebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació de la zona. Així mateix, s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculant el patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, és possible algun ruixat dispers de curta durada a qualsevol punt del territori que localment anirà acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El curtmetratge Gamberra de Marine O'Clure triomfa a la 10a edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Munuera. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'Associació Astronòmica Starebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació de la zona. Així mateix, s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculant el patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, és possible algun ruixat dispers de curta durada a qualsevol punt del territori que localment anirà acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El curtmetratge Gamberra de Marine O'Clure triomfa a la 10a edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Munuera. Tortosa organitza un programa d'activitats al Fortí d'Orleans per a la tarda de l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Les activitats començaran a les 7:30 de la tarda amb música en directe i una xerrada divulgativa de l'associació astronòmica Starebre per seguir l'observació del fenomen. El consistori també desplegarà un dispositiu de mobilitat en què la policia local establirà controls d'accés a la pujada del seminari i a la rotonda del Parc Nivera per evitar la saturació de la zona. Així mateix, s'inhabilitarà l'aparcament de l'antic Betània. Segons ha explicat Francesc Vallespí, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la prioritat és que tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb normalitat. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculant el patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, és possible algun ruixat dispers de curta durada a qualsevol punt del territori que localment anirà acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Radio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
4: Fem que aquesta nit sigui diferent.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no donarà ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat va fer una proposta a la Generalitat de cobrar 180 euros per hectàrea afectada, però encara no ha obtingut resposta. La falta de pluja entre els anys 2022 i 2024 van fer caure un 80% la producció d'ametlla de secà i un 50% de garrofa, segons l'agrupació agrària. Així mateix, els representants sindicals lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros el quilogram. D'altra banda, el Departament d'Agricultura sí que s'ha compromès a convocar els ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, però des d'Unió de Pagesos reclamen cobrar-los el 2026 per a fer front a la campanya d'enguany. L'Aldea prepara el dispositiu per acollir milers de visitants durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. El municipi ha organitzat un ampli desplegament de seguretat, mobilitat i serveis i habilitarà una zona d'observació per a 4.500 persones, 1.800 places d'aparcament, refugis climàtics i una programació d'activitats culturals, familiars i científiques al llarg de tota la jornada. Entre les propostes destaquen el tren de l'eclipsi, la participació en el projecte de ciència ciutadana a Solaris i la trobada internacional Sol Obscura. L'Ajuntament vol aprofitar aquest esdeveniment excepcional per promocionar el patrimoni, el comerç i l'oferta turística del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes fins al 16 d'agost.
6: Fem que aquesta nit sigui diferent.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
8: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no donarà ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat va fer una proposta a la Generalitat de cobrar 180 euros per hectàrea afectada, però encara no ha obtingut resposta. La falta de pluja entre els anys 2022 i 2024 van fer caure un 80% la producció d'ametlla de secà i un 50% de garrofa, segons l'agrupació agrària. Així mateix, els representants sindicals lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros el quilogram. D'altra banda, el Departament d'Agricultura sí que està compromès a convocar els ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, però des d'Unió de Pagesos reclamen cobrar-los el 2026 per a fer front a la campanya d'enguany. L'Aldea prepara el dispositiu per acollir milers de visitants durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. El municipi ha organitzat un ampli desplegament de seguretat, mobilitat i serveis i habilitarà una zona d'observació per a 4.500 persones, 1.800 places d'aparcament, refugis climàtics i una programació d'activitats culturals, familiars i científiques al llarg de tota la jornada. Entre les propostes destaquen el tren de l'eclipsi, la participació en el projecte de ciència ciutadana a Solaris i la trobada internacional Sol Obscura. L'Ajuntament vol aprofitar aquest esdeveniment excepcional per promocionar el patrimoni, el comerç i l'oferta turística del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre. Del 7 al 17 d'agost.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: D'ahir i d'avui.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Platges, polígons i campanars, els pobles de l'Ebre es preparen per a una allau de visitants el dia de l'eclipsi. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'este dimecres 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions, on es podrà veure el fenomen, treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. La rehabilitació durant el primer semestre a la demarcació de l'Ebre creix un 45% respecte al 2025. Així ho ha avançat la delegació ebrenca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que també ha indicat que el nombre d'habitatges de nova creació ha disminuït i els 98 habitatges representen una caiguda del 31,94%. Això no obstant, el primer semestre del 2025 va ser atípic, principalment pel visat d'un projecte gran d'habitatges a Tortosa. El primer semestre d'enguany s'han visat 37.041 metres quadrats a l'Ebre, xifra que suposa un descens del 13,25% respecte del mateix període del 2025. Quan a la superfície d'habitatge s'han visat 27.819 metres quadrats, un 2,17% més que l'any anterior. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è Concert Popular de Bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: Imagina ràdio.
0: La millor música.
1: Per sentir-se bé.
0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina ràdio.
2: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
4: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
5: Vols un polo?
6: Esclar, de maluixa.
5: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
6: Ah, aquest sí que m'agrada.
5: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: you. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Platges, polígons i campanars, els pobles de l'Ebre es preparen per a una allau de visitants el dia de l'eclipsi. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'este dimecres 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions, on es podrà veure el fenomen, treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. La rehabilitació durant el primer semestre a la demarcació de l'Ebre creix un 45% respecte al 2025. Així ho ha avançat la delegació ebrenca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que també ha indicat que el nombre d'habitatges de nova creació ha disminuït i els 98 habitatges representen una caiguda del 31,94%. Això no obstant, el primer semestre del 2025 va ser atípic, principalment pel visat d'un projecte gran d'habitatges a Tortosa. El primer semestre d'enguany s'han visat 37.041 metres quadrats a l'Ebre, xifra que suposa un descens del 13,25% respecte del mateix període del 2025. Quan a la superfície d'habitatge s'han visat 27.819 metres quadrats, un 2,17% més que l'any anterior. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è Concert Popular de Bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol, un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no donarà ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat va fer una proposta a la Generalitat de cobrar 180 euros per hectàrea afectada, però encara no ha obtingut resposta. La falta de pluja entre els anys 2022 i 2024 van fer caure un 80% la producció d'ametlla de secà i un 50% de garrofa, segons l'agrupació agrària. Així mateix, els representants sindicals lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros el quilogram. D'altra banda, el Departament d'Agricultura sí que està compromès a convocar els ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, però des d'Unió de Pagesos reclamen cobrar-los el 2026 per a fer front a la campanya d'enguany. L'Aldea prepara el dispositiu per acollir milers de visitants durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. El municipi ha organitzat un ampli desplegament de seguretat, mobilitat i serveis i habilitarà una zona d'observació per a 4.500 persones, 1.800 places d'aparcament, refugis climàtics i una programació d'activitats culturals, familiars i científiques al llarg de tota la jornada. Entre les propostes destaquen el tren de l'eclipsi, la participació en el projecte de ciència ciutadana a Solaris i la trobada internacional Sol Obscura. L'Ajuntament vol aprofitar aquest esdeveniment excepcional per promocionar el patrimoni, el comerç i l'oferta turística del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: su d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina. I will survive without you.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Fem que aquesta nit sigui diferent.
8: Imagina Ràdio.

0: Gina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: Ahí vamos.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no donarà ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat va fer una proposta a la Generalitat de cobrar 180 euros per hectàrea afectada, però encara no ha obtingut resposta. La falta de pluja entre els anys 2022 i 2024 van fer caure un 80% la producció d'ametlla de secà i un 50% de garrofa, segons l'agrupació agrària. Així mateix, els representants sindicals lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros el quilogram. D'altra banda, el Departament d'Agricultura sí que s'ha compromès a convocar els ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, però des d'Unió de Pagesos reclamen cobrar-los el 2026 per a fer front a la campanya d'enguany. L'Aldea prepara el dispositiu per acollir milers de visitants durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. El municipi ha organitzat un ampli desplegament de seguretat, mobilitat i serveis i habilitarà una zona d'observació per a 4.500 persones, 1.800 places d'aparcament, refugis climàtics i una programació d'activitats culturals, familiars i científiques al llarg de tota la jornada. Entre les propostes destaquen el tren de l'eclipsi, la participació en el projecte de ciència ciutadana a Solaris i la trobada internacional Sol Obscura. L'Ajuntament vol aprofitar aquest esdeveniment excepcional per promocionar el patrimoni, el comerç i l'oferta turística del municipi. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, estem tenint algun ruixat dispers que localment va acompanyat d'alguna tempesta. Avui les temperatures es mantenen similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Godall, 34 a Horta de Sant Joan i l'Ampolla i 35 graus a Garcia. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia, carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia, pop a la brasa amb sal maldon i allioli, daus de bacallà arrebossat amb panko i hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17, i hotelrestaurantdiego.com.
6: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blau Mut, Bet i Manu Guix, entre d'altres.

0: Imagina Radio.
1: Són les 6.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Platges, polígons i campanars, els pobles de l'Ebre es preparen per a una allau de visitants el dia de l'eclipsi. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'este dimecres 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions, on es podrà veure el fenomen, treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. La rehabilitació durant el primer semestre a la demarcació de l'Ebre creix un 45% respecte al 2025. Així ho ha avançat la delegació ebrenca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que també ha indicat que el nombre d'habitatges de nova creació ha disminuït i els 98 habitatges representen una caiguda del 31,94%. Això no obstant, el primer semestre del 2025 va ser atípic, principalment pel visat d'un projecte gran d'habitatges a Tortosa. El primer semestre d'enguany s'han visat 37.041 metres quadrats a l'Ebre, xifra que suposa un descens del 13,25% respecte del mateix període del 2025. Quan a la superfície d'habitatge s'han visat 27.819 metres quadrats, un 2,17% més que l'any anterior. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è Concert Popular de Bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat, amb alguns ruixats dispersos, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts tindrem un cel poc o localment mig ennuvolat arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Ajuda, reflexió, pausa. Calma, perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
7: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Platges, polígons i campanars, els pobles de l'Ebre es preparen per a una allau de visitants el dia de l'eclipsi. Els ajuntaments de les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'este dimecres 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions, on es podrà veure el fenomen, treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. La rehabilitació durant el primer semestre a la demarcació de l'Ebre creix un 45% respecte al 2025. Així ho ha avançat la delegació ebrenca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que també ha indicat que el nombre d'habitatges de nova creació ha disminuït i els 98 habitatges representen una caiguda del 31,94%. Això no obstant, el primer semestre del 2025 va ser atípic, principalment pel visat d'un projecte gran d'habitatges a Tortosa. El primer semestre d'enguany s'han visat 37.041 metres quadrats a l'Ebre, xifra que suposa un descens del 13,25% respecte del mateix període del 2025. Quan a la superfície d'habitatge s'han visat 27.819 metres quadrats, un 2,17% més que l'any anterior. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è Concert Popular de Bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat, amb alguns ruixats dispersos, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts tindrem un cel poc o localment mig ennuvolat arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Ràdio. Oh.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
7: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
8: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
7: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
9: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. El curtmetratge Gamberra de Marine O'Clure triomfa a la desena edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Monuera. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è concert popular de bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat, amb alguns ruixats dispersos, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts tindrem un cel poc o localment mig ennuvolat arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, cosènia, iberolei i fraginals. El sabor de la nostra terra.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. El curtmetratge Gamberra, de Marine O'Clair, triomfa a la desena edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Monuera. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è concert popular de bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat, amb alguns ruixats dispersos, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts tindrem un cel poc o localment mig ennuvolat arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. El Parc Natural dels Ports tancarà els accessos motoritzats durant l'eclipsi solar del dimecres 12 d'agost. Davant la previsió d'una elevada afluència de visitants i l'alt risc d'incendi, la mesura estarà activa des de les 9 del vespre de demà dimarts 11 d'agost fins a les 8 del matí del 13 d'agost. Durant aquest període es reforçarà la vigilància amb agents rurals, informadors ambientals, guardes i personal del parc. El tancament també pretén minimitzar les possibles afectacions sobre la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. Tot i la restricció general, sí que hi podran accedir el veïnat amb residència als ports i les persones amb reserva en refugis o allotjaments rurals del massís. El curtmetratge Gamberra, de Marine O'Clure, triomfa a la desena edició d'Infecta amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El jurat del Festival de Cinema de la Terra Alta ha distingit també Señuelo, de Martha Hierve, amb els guardons al millor guió i a la millor producció, i la interpretació de Leire Bravo, a Juanita, s'ha endut el premi a millor actriu i el de millor actor ha estat per a Ramon Barea per Por Dentro. El festival també ha reconegut el cinema en català amb una menció especial al millor curt nacional en català per a Sang de Bou, de Clàudia Munuera. I en agenda, demà dimarts 11 d'agost, el 61è Concert Popular de Bandes d'Amposta retrà homenatge al músic i compositor Juli Panyella Anguera. Coincidint amb el 121è aniversari del seu naixement, la Lira Ampostina i la Unió Filarmònica interpretaran obres de Panyella dins dels seus repertoris. L'acte també servirà per posar en valor el seu fons documental, conservat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, i recordar la seva trajectòria com a director de la Lira entre els anys 1946 i 1954. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat, amb alguns ruixats dispersos, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts tindrem un cel poc o localment mig ennuvolat arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: σου.
1: D'avui i d'ahir.
2: Bueno.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
1: Per sentir.

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Casu.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se